0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Eso. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

d'avui i d'ahir. La millor música per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
5: i a tuktuk.cat.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
0: Imagina Radio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: 4 minuts i mig passen de les 8. Molt bon dia. Benvinguts, benvinguda al De Bon Matí. Avui comença setmana, comencem setmana, acabem quasi mes. Bueno, el mes l'acabem demà, però bueno, quedava bé dir-ho així, començant el dilluns. Sigui com sigui, estem aquí al De Bon Matí amb tu des d'ara i fins les 9:30, com sempre, de dilluns a divendres. I en un programa en el que escoltarem pues, molta música. Això ho tens garantit. I ho tens garantit sempre que escoltes Imagina Ràdio, crec. Avui també farem repàs a les activitats de la setmana amb l'agenda. Tindrem el temps amb Eloi Cosa perquè és dilluns, per tant hem de parlar del temps per saber què ens ve estos dies. També tindrem repàs algunes efemèrides, la cançó en català i ens posarem al dia, ho farem amb l'informatiu amb Andrea Maqueda per saber què passa al nostre territori i també pues, per saber què passa a tot arreu pues, farem un repàs i una ullada als titulars en portada. Les 8:05, així que bueno, que ja toca, que és moment de començar ara, així que comença, engega, arranca el De Bon Matí d'avui dilluns.
1: Benvinguts al De Bon Matí a Imagina Ràdio.
0: I engeguem avui amb una frase de Simone de Beauvoir, que diu així, diu, en si mateix l'homosexualitat està tan limitada com l'heterosexualitat. L'ideal seria ser capaç d'estimar una dona o un home, qualsevol ésser humà, sense sentir por, inhibició o obligació.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: De seguida escoltarem la música de Rihanna amb la cançó S.O.S., però ara és el torn de Marc Anthony, Vivir mi vida.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir.

Ja dels titulars en portada, comencem amb El Periòdico. Diu que només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. L'habitatge mitjà en 92 municipis de més de 50.000 habitants val menys de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo són les ciutats més barates. El futur de les ciutats, diu un altre titular, i és que el Congrés Mundial d'Arquitectes debat a Barcelona la funció social de la professió i es va inaugurar aquest cap de setmana. Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de mesures del seu pla anticorrupció. El govern prorrogarà avui les ajudes als combustibles per a la guerra de l'Iran. A Poblenou, un conductor temerari que fugia dels Mossos causa 2 persones mortes. A Sabadell, uns pares ingressen a presó per la mort del seu fill de només 3 mesos. Els marines dels Estats Units acceleren les tasques de rescat a Venezuela en aquestes hores tan crítiques. A la portada de La Vanguardia, la solidaritat popular supleix les mancances a l'estat de Venezuela. La resposta al desastre que ha causat almenys 1.450 morts, 17 dels quals eren espanyols, ha estat lenta i desorganitzada. 2 morts a Barcelona per una persecució. 2 homes van morir ahir a Barcelona, com dèiem, en una col·lisió de trànsit provocada per un vehicle que fugia dels Mossos d'Esquadra i que va impactar contra un altre turisme en què anava un matrimoni. En aquest cas d'aquest matrimoni, la dona està ingressada amb pronòstic reservat i l'home pues, va perdre la vida. Més temes, Moreno arriba al debat d'investidura a Andalusia sense un acord amb Vox, i és que la negociació està molt avançada i els populars creuen que el pacte és a prop. Un cop va guanyar les eleccions, Moreno va trigar més de 3 setmanes a contactar amb l'ultradreta, però després ha accelerat. Espanya farà un salt amb 500 hotels nous d'aquí al 2030, i és que els nous establiments, que afegiran 40.000 habitacions al parc actual, són majoritàriament de gamma alta. L'entrada de grans ensenyes es frena a Barcelona a causa de la regulació urbanística i la poca oferta de sol. Presó per uns pares per la mort del seu nadó a Sabadell.

al padró fictici. Que l'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen al carrer o en llocs on els propietaris no deixen que s'empadronin. Aquesta modalitat per donar suport a gent sense domicili fix s'ha multiplicat per 12 en una dècada. L'altre titular il·lustrat en aquest cas en una foto, en una fotografia, diu que hi ha algú, diu, cada cop hi ha menys esperança de trobar supervivents dels terratrèmols de Venezuela, que han provocat almenys, com dèiem, 1.450 morts, 17 de les quals eren persones espanyoles. Un equip del New York Times ha acompanyat un grup de metges que recupera cadàvers entre la runa, i d'això pues, se'n parla, se'n fa referència a la portada del diari Ara i se'n parla, òbviament, a l'interior. Un altre tema, els bombardejos, mentrestant, s'intensifiquen al voltant d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells amb tornar a una guerra molt pitjor. El capital risc que s'enlaira, les biotecnològiques catalanes. L'ecosistema de les ciències de la vida cada cop rep més inversions. I acabem el repàs a la premsa general amb la portada del diari de Tarragona. Diu, esclata Sant Pere. Reus se celebra els 400 anys de la relíquia amb una sortida extraordinària del bust i molta pólvora. Més de 15.000 persones migrades demanen la regularització a Tarragona. Històries del gran impacte personal del procés en la vida de les persones beneficiàries. A Tarragona, el iot de la platja Llarga tanca i demana rescindir la concessió. La concessionària ha operat durant 2 anys i té llicència fins a 2030. I pel que fa al Nàstic, diu Abdalà, el seu retorn de Marsella és possible. Anem ara a les portades esportives. Al Mundo Deportivo, la Ruta Roja, diu el titular, i després d'afrontar els 700 de final entre Àustria, Espanya i Espanya, se les veuria a 800 amb Portugal o Croàcia, i a semis potser amb França. En l'altra part del quadre, un Messi que va tornar a marcar, Brasil i Anglaterra semblen els candidats a la final, diu. En MotoGP, diu Jorge Martín, líder mundial, el Gran Premi de Països Baixos en aquest cas. En la Fórmula 1, el Gran Premi d'Austràlia, Russell guanya i Max es llueix, diu.

0: ah, perquè l'Arsenal també opta a emportar-se a l'argentí amb Kjokers com a possible moneda de canvi. Sobre tenis, diu, nou repte per a Jodar, debut sobre herba, i això fent referència a Wimbledon, al gran al torneig de Wimbledon. I acabem ara amb la portada de l'esportiu. Festa de país, diu el titular. Catalunya planta cara a la Gran Bretanya malgrat les baixes i la falta de rodatge en el debut de Jaume Pons Arnau a la banqueta. Bona entrada al nou Congost, tot i la forta calor en una jornada de reivindicació del bàsquet català amb regust de victòria. I acabem parlant de ciclisme, diu, doblet català en l'estadi amb Marcel Camprubí, campió, i Joel Nicolau quedant segon.
1: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredor, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
6: A mi me la dona per ser molt fort.
7: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
8: Rossend Margalef, la
0: mel
8: de casa.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
9: I de seguida arribem a les 8 i mitja, arribem a l'informatiu. I ho fem amb la música Andy Polis, recordant aquest du-du-du-da-da-da.

0: Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual. Un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977-70-69-42.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de Bon Matí, a Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: I bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Bon dia, Imma.
3: Una dona de 80 anys mor ofegada a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla.
4: L'avís al telèfon d'emergències es va rebre a la una del migdia quan diverses persones van alertar que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 3 unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques i 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de les diligències judicials. En esta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu.
3: L'Ametlla de Mar reforça la neteja de platges i cales amb l'inici de la temporada d'estiu.
4: El servei es mantindrà fins a mitjans d'octubre i actuarà diàriament en les platges urbanes i amb bandera blava, mentre que la resta de cales els treballs es faran cada 2 o 3 dies. L'operatiu compta amb 5 operaris i maquinària adaptada a les característiques dels més de 18 quilòmetres de litoral del municipi. Quan els temporals acumulen grans quantitats d'algues a la costa, el dispositiu es reforçarà puntualment amb maquinària externa per agilitzar-ne la retirada. L'Ajuntament ha recordat que la Posidònia és un element natural que ajuda a protegir les platges i un indicador de bona salut del medi marí, tot i que sovint es retira per facilitar l'ús de les platges. A més, es continuarà amb l'aposta per rentapeus en lloc de les dutxes per afavorir l'estalvi d'aigua.
3: I en agenda, Roquetes viurà 11 dies de festes majors amb un programa marcat per l'eclipsi i la solidaritat.
4: Del 2 al 12 de juliol, el municipi gaudirà de prop d'un centenar d'activitats per a tots els públics. El programa combinarà actes tradicionals com el Gran Coso Iris, l'ofrena de flors i fruits o la proclamació de pubilles i hereus amb concerts, balls, concursos i propostes familiars. Entre les novetats d'enguany destaca una xerrada dedicada a l'eclipsi total del sol del pròxim agost i una exposició solidària amb fotografies històriques de Roquetes. El pregó anirà a càrrec de Pau Hidalgo i la terrassa d'estiu tornarà a ser un dels principals escenaris de la programació musical.
3: Molt bé, Andrea, i pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
4: Avui dilluns ens despertem amb un cel plenament assolellat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 34, 35 i 38 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
4: Fins després.
5: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
2: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
1: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
1: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com.
1: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
5: Fa un moment recordàvem la música de Chambao i ara és el torn d'escoltar Adele. Són les 8:38.

0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Anem ara a fer una ullada a coses que han anat fent història i que han anat passant al llarg dels anys i que, bueno, que s'han quedat pues, a la memòria, i si no a la memòria, pues, s'han quedat pues, allò que es diu marcades, no? Que han marcat pues, algun moment. I mira, un dia com avui, el dia 29 de juny, l'any 1900, ja sé que fa molt, i que potser això no ho saps, però un dia com avui es va crear la Fundació Nobel, que atorga des de l'any següent, des de 1901, els premis que porten el mateix nom, o sigui que els premis Nobel tenen 125 anys. També avui hi ha tres aniversaris, perquè, mira, per exemple, l'any 62 va néixer Joan Laporta, president del Barça, com ja saps, l'any 78 Jordi Cruz, que és el xef, el cuiner espanyol, i l'any 1979 l'actor Alejo Sauras. I cal dir també que l'any 2008, un dia com avui, la selecció espanyola de Luis Aragonés guanya la seva segona Copa de Futbol enfront a Alemanya, van guanyar per 1-0. També hi ha records musicals. Mira, tres apunts musicals, tres efemèrides musicals. Perquè un dia com avui, l'any 1994, Oasis van debutar. Va ser al programa Top of the Pops de la BBC interpretant la seva cançó Shaker Maker. L'any 2002, fa 24 anys, David Bisbal amb la cançó Ave Maria va arribar al número 1 a l'estat espanyol. I l'any 2003, Beyoncé arribava al número 1 a la llista d'àlbums al Regne Unit amb el llarga durada Dangerously in Love, que també va ser número 1 al mateix temps als Estats Units. O no, no al mateix temps, sinó després, i va ser número 1 a tot el món, cal dir. I per acabar aquest espai, per finalitzar aquesta secció d'efemèrides i del record, pues anem a escoltar la cançó que avui fa 24 anys, que era número 1 a l'estat espanyol. Es tracta de David Bisbal. I la cançó es diu Ave Maria. Ave Maria.

0: Imma Rastrero, Devon Matí, Imagina Radio. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Radio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
0: Fins a les 9:30 de Bon Matí. A Imagina Ràdio.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Era la música de Mama Duixa amb la vitamina de l'amor. I ara anem a fer una ullada a les activitats que ha programades per aquesta setmana. Bueno, algunes, perquè n'hi ha moltes i igual se'ns menja massa temps i tot. Però bueno, la qüestió és que al territori hi ha moltes coses a fer, sobretot quan hi ha bon temps. Comencem amb les activitats d'avui dilluns. Anem a destacar-ne dos de les que fan avui. Per una banda, hi haurà taller de receptaris tradicionals. És un taller pràctic per descobrir els secrets de la tinta al llarg de la història. Serà càrrec d'Ariadna Queralt. Ahir serà de 4:30 de la tarda a 8 del vespre a la Biblioteca de Tivissa. També avui activitat astronòmica, brindis a la lluna plena amb música de cambra a càrrec de la Societat Musical Espiga d'Or a les 9:30 de la nit al Balcó dels Mirons a Deltebre. Demà dimarts, dia 30, diverses coses. Una d'elles, la filosofia per la transformació personal amb Enric Carbó a les 6:00 de la tarda a la Biblioteca d'Amposta. El dimecres, dia 1, Protofest, Pedrell, Canal de la Mote de Grinyón, tres wagnerians de Tortosa. Cal dir que Toni Gallardo en aquesta activitat proposa una ruta que uneix història, música i paisatge urbà a través de tres figures clau del patrimoni tortosí i català. A les 7 del vespre serà l'inici de l'activitat a l'exterior de l'Escola Municipal de Música de Tortosa. El divendres, dia 3, tens beach per ballar i divertir-se al capvespre a la platja. Això se celebra tots els divendres, cal dir, de juliol i agost, a la platja de l'Alguer de l'Ametlla de Mar. Més coses, perquè cal dir que el 3 i el 4 de juliol hi haurà la trobada poètica Univers a Benifallet, amb lectura de poemes, espai expositiu, projeccions, cabaret poètic, presentacions de llibres, recital, vermut literari. Per més informació, turismebenifallet.cat. El dissabte, dia 4, Mercat a Riu Mar, de 6 de la tarda a 9 de la nit a la plaça Europa. També hi haurà un tardeo arrampat a partir de les 7:30 al passeig Manuel Pallarès d'Horta de Sant Joan. Se celebra aquest cap de setmana, també el dissabte, concretament l'Escobatega, amb el cor de cambra Nocte, sota la direcció de Josep Vilà i Casanyes, que oferirà un concert vocal al voltant de la figura del Madrigal. Serà a les 8 del vespre al Centre Cultural Magatzem de Rita a Ascó i cal dir que l'entrada és gratuïta. El diumenge, dia 5, jornada de portes obertes a la Casa dels Gegants de Tortosa, a les 12 del migdia, a la llotja del Parc Municipal de Tortosa. Fins a l'11 de juliol, 33a mostra de Jazz Tortosa i tota la programació a jazztortosa.com i les entrades per als concerts de pagament es poden adquirir a través de tuktuk.cat. I ja per acabar, per recordar que del dia 2 fins a l'11 de juliol se celebren les festes majors de Roquetes. Per informació i programa, roquetes.cat.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
1: I de seguida arribem a l'hora punta, arribem ja a les 9 i ho fem amb la música de Boney M.

0: Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Les 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Bon dia, Inma.
5: Una dona de 80 anys mor ofegada a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla.
6: L'avís al telèfon d'emergències es va rebre a la una del migdia del passat dissabte quan diverses persones van alertar que havia entrat de l'aigua una banyista inconscient. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 3 unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques i 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de les diligències judicials. En esta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu.
5: L'Ametlla de Mar reforça la neteja de platges i cales amb l'inici de la temporada d'estiu.
6: El servei es mantindrà fins a mitjans d'octubre i actuarà diàriament a les platges urbanes i amb bandera blava, mentre que la resta de cales d'estrebatge es faran cada 2 o 3 dies. L'operatiu compta amb 5 operaris i maquinària adaptada a les característiques dels més de 18 quilòmetres del litoral del municipi. Quan els temporals acumulen grans quantitats d'algues a la costa, el dispositiu es reforçarà puntualment amb maquinària externa per agilitzar-ne la retirada. L'Ajuntament ha recordat que la posidònia és un element natural que ajuda a protegir les platges i un indicador de bona salut del medi marí, tot i que sovint es retira per facilitar l'ús de les platges. A més, es continuarà amb la posta dels rentapeus en lloc de dutxes per afavorir l'estalvi d'aigua.
5: I en agenda, Roquetes viurà 11 dies de festes majors amb un programa marcat per l'eclipsi i la solidaritat.
6: Del 2 al 12 de juliol, el municipi gaudirà de prop d'un centenar d'activitats per a tots els públics. El programa combinarà actes tradicionals com el Gran Coso Iris, l'ofrena de flors i fruits o la proclamació de pubilles i hereus, amb concerts, balls, concursos i propostes familiars. Entre les novetats d'enguany destaca una xerrada dedicada a l'eclipsi total de sol del pròxim agost i una exposició solidària amb fotografies històriques de Roquetes. El pregó anirà a càrrec de Pau Hidalgo i la terrassa d'estiu tornarà a ser un dels principals escenaris de la programació musical.
7: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
8: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
7: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
7: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, sobre el temps i temperatures, què ens contes?
6: Avui dilluns ens hem despertat amb un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 34, 35 i 38 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Ens trobem demà, així que passes molt bon dia.
6: Igualment, molt bon dia.
5: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, pots connectar-te a imaginaradio.cat per ampliar informació. I si no, a més, també pots escoltar, pues, continuar escoltant Imagina Ràdio, perquè cada hora apunta tindràs el bollet informatiu.
7: Ei, què et passa? Fas mala cara.
10: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
7: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a

0: Avui la cançó en català de la mà de Tietz, si ho deixéssim tot. I, bueno, dic que Tietz han tret nova cançó. Es diu Era això, però, bueno, de moment avui ens hem quedat amb aquesta. Així que, bueno, la cançó en català avui al De Bon Matí, cançó que ens arriba sempre de la mà de Fusteria Rupérez.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Imagina Ràdio, de Bon Matí, fins a les 9 i mitja.
0: I recordem ara la música de Prince, les 9 i 7, la cançó es diu Kiss.

0: Kiss.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Fem ara un repàs als resultats dels sortejos d'aquest cap de setmana. Comencem amb dos del dissabte, la 6:49 per una banda, amb el 6, 11, 12, 22, 44 i 47 com a combinació guanyadora, i amb el complementari el 24 reintegrament el 0. Els números de la primitiva de dissabte han estat l'1, el 5, el 18, el 36, el 37 i el 42, complementari el 17 i reintegrament el número 2. Pel que fa als sortejos d'ahir diumenge, la Bonoloto, la combinació ha estat amb el 15, el 25, 27, 32, 40 i 43, complementari el 42 i reintegrament el número 5. Els números del trio han estat el 8, el 3 i el 6 i finalment el sueldazo de cap de setmana de l'11 d'ahir diumenge, el número premiat ha estat el 63.813 i la sèrie la 47.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
2: I ara ens posem estiuencs. Escoltem a Pedro Capó. La cançó es diu Calma.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Noticias, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: I ja us he dit que estàvem estiuents, així que mira la música de Bellini, Samba de Janeiro. Són les 9 i 19 minuts del matí i aquí estem, és dilluns 29 de juny de 2026. Escoltes, sintonitzes, Imagina Ràdio, escoltes el de Bon Matí. I fem una petitíssima pausa ara per la publicitat.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
4: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
5: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
6: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, Avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
1: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: I escoltem ara la música de Caigo, que va recuperar la veu de Whitney Houston per fer aquesta remescla, per fer aquesta obra d'art. La cançó es diu What's Love.

0: De Bon Matí. Imagina Radio.
1: Les 9 i 25 minuts anem a parlar del temps, perquè avui és dilluns i, bueno, Eloi Coso, com ja saps, ara no estan nosaltres a l'estudi, però ell, com sempre, fa els deures i ens passa la previsió del temps. Així que, Eloi, molt bon dia.
2: Bon dia, Inma, què tal? Doncs comencem aquesta setmana lectiva i ho fem amb un ambient més normal per l'època, deixant enrere aquests valors extrems. I tornant, doncs, en aquesta calor una mica intensa, valors cap a 34-35 graus cap a comarques interiors de l'Ebre, 37-38 graus a comarques de Lleida, i semblaria, doncs, que aquesta calor força més normalitzada per l'època duraria fins ben bé divendres, perquè a partir del cap de setmana i sobretot, doncs, i ara ja la setmana que ve, tornaria a arribar una nova calorada o onada de calor, on anem seguint tot això amb valors totalment disparats per l'època, entre 6 i 9 graus per sobre de la mitjana climàtica, això ja a uns quants dies vista. Tot això anem seguint-ho amb un ambient doncs, força sec, sense perspectives de pluges, ni a mig ni a llarg termini. Adéu-siau, que tinguéssiu, doncs, un molt bon dia.
0: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.

I en només 3 minuts i mig, ja no sé ni comptar, arribem ja a les 9 i mitja del matí. Posem el punt i final al de Bon Matí avui dilluns i marxem amb la flaca dels Jarabe de Palo, la seva cançó, una de les cançons més emblemàtiques de la banda. Per part meva, res més, també una fortíssima abraçada a través de les ones i ens trobem demà dimarts aquí al de Bon Matí. Et deixo ara amb 30 minuts de música sense interrupcions. I, bueno, ens trobem demà, com et deia. Molt bon dia. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Una dona de 80 anys mor ofegada a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a la una del migdia quan diverses persones van alertar que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 3 unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques i 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de les diligències judicials. En esta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny que va començar oficialment la campanya d'estiu. L'Ametlla de Mar reforça la neteja de platges i cales amb l'inici de la temporada d'estiu. El servei es mantindrà fins a mitjans d'octubre i actuarà diàriament a les platges urbanes i amb bandera blava, mentre que la resta de cales els treballs es faran cada 2 o 3 dies. L'operatiu compta amb 5 operaris i maquinària adaptada a les característiques dels més de 18 quilòmetres de litoral del municipi. Quan els temporals acumulen grans quantitats d'algues a la costa, el dispositiu es reforçarà puntualment amb maquinària externa per agilitzar-ne la retirada. L'Ajuntament ha recordat que la posidònia és un element natural que ajuda a protegir les platges i un indicador de bona salut del medi marí, tot i que sovint es retira per facilitar l'ús de les platges. A més, es continuarà amb l'aposta pels rentapeus en lloc de les dutxes per afavorir l'estalvi d'aigua. I en agenda, Roquetes viurà 11 dies de festes majors amb un programa marcat per l'eclipsi i la solidaritat. Del 2 al 12 de juliol, el municipi gaudirà de prop d'un centenar d'activitats per a tots els públics. El programa combinarà actes tradicionals com el Gran Cosso Iris, l'ofrena de flors i fruits o la proclamació de pubilles i hereus amb concerts, balls, concursos i propostes familiars. Entre les novetats d'enguany destaca una xerrada dedicada a l'eclipsi total de sol del pròxim agost i una exposició solidària amb fotografies històriques de Roquetes. El pregó anirà a càrrec de Pau Hidalgo i la terrassa d'estiu tornarà a ser un dels principals escenaris de la programació musical.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens despertem amb un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 34, 35 i 38 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Vuela, vuela.
4: D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
6: La millor música.
4: Per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: El Circo del Miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
4: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
5: Catalunya torna a Galícia.
6: Les seleccions catalanes absolutes femenina i masculina de futbol sala disputaran els dies 3 i 4 de juliol els seus compromisos internacionals davant Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
5: Compte enrere per al retorn a la pista. Catalunya buscarà repetir les victòries aconseguides el passat 11 de setembre de 2024.
6: Dues seleccions, dos grans partits, una mateixa passió. Catalunya.
7: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
8: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
7: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
8: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
7: Aquesta primavera, fes la teua.
9: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gaditat, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebreticket.cat.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 2901. 658 81 2901. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Imagina Radio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Una dona de 80 anys mor ofegada a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a la una del migdia quan diverses persones van alertar que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Fins al lloc dels fets es van desplaçar tres unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques i cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de les diligències judicials. En esta víctima ja són cinc les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny que va començar oficialment la campanya d'estiu. L'Ametlla de Mar reforça la neteja de platges i cales amb l'inici de la temporada d'estiu. El servei es mantindrà fins a mitjans d'octubre i actuarà diàriament a les platges urbanes i amb bandera blava, mentre que la resta de cales els treballs es faran cada dos o tres dies. L'operatiu compta amb cinc operaris i maquinària adaptada a les característiques dels més de 18 quilòmetres de litoral del municipi. Quan els temporals acumulen grans quantitats d'algues a la costa, el dispositiu es reforçarà puntualment amb maquinària externa per agilitzar-ne la retirada. L'Ajuntament ha recordat que la posidònia és un element natural que ajuda a protegir les platges i un indicador de bona salut del medi marí, tot i que sovint es retira per facilitar l'ús de les platges. A més, es continuarà amb l'aposta pels rentapeus en lloc de les dutxes per afavorir l'estalvi d'aigua. I en agenda, Roquetes viurà 11 dies de festes majors amb un programa marcat per l'eclipsi i la solidaritat. Del 2 al 12 de juliol, el municipi gaudirà de prop d'un centenar d'activitats per a tots els públics. El programa combinarà actes tradicionals com el Gran Coso Iris, l'ofrena de flors i fruits o la proclamació de pubilles i hereus amb concerts, balls, concursos i propostes familiars. Entre les novetats d'enguany destaca una xerrada dedicada a l'eclipsi total de sol del pròxim agost i una exposició solidària amb fotografies històriques de Roquetes. El pregó anirà a càrrec de Pau Hidalgo i la terrassa d'estiu tornarà a ser un dels principals escenaris de la programació musical. I pel que fa al temps, avui dilluns ens despertem amb un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 34, 35 i 38 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
2: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
1: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
1: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial. Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
2: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
1: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
2: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
1: Elaborat amb les varietats morro de Sevillenca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
2: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
1: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Jordi Peleja assumeix la presidència del Rotary Club Tortosa. L'entitat ha renovat la seva presidència amb el relleu de Salvador Oliver per Jordi Peleja, que estarà al capdavant de l'entitat en una nova etapa marcada per la voluntat de consolidar els projectes existents i impulsar noves iniciatives de caràcter social i solidari. L'acte de traspàs de responsabilitats va comptar amb la participació de Josep Maria Buqueras, governador del districte 2202 de Rotary International, al qual està escrit el Club Tortosí. El nou president ha anunciat que el club continuarà amb l'objectiu de donar continuïtat als projectes solidaris de l'entitat i impulsar noves iniciatives socials, com ara la lluita contra la polio i reforçar la cooperació amb entitats del territori. Catalunya invertirà 3.000 milions d'euros en regadius fins al 2040, que afecten a 181.000 hectàrees. La nova estratègia aposta per modernitzar les infraestructures de reg, incorporar energies renovables i tecnologies per fer un ús més eficient de l'aigua, amb l'objectiu de reforçar la competitivitat del sector agrari i adaptar-lo als efectes del canvi climàtic. A les Terres de l'Ebre, el pla inclou actuacions com el desenvolupament del regadiu Aldea Camarles, la continuació de la implantació del Xarta Sénia i l'ampliació dels regadius de la Terra Alta. En una segona fase, es realitzaran actuacions com el desenvolupament del Pla Integral de Gestió del Delta de l'Ebre en matèria de drenatges. Benifallet celebrarà la quarta edició d'Univers els dies 3 i 4 de juliol. Enguany el festival homenatge a quatre figures destacades de la cultura i el pensament: el poeta i professor tortosí Manuel Pérez Bonfill, la poeta osonenca Anna Dodas, l'escriptor mallorquí Blai Bonet i el filòsof i poeta andalusí Abubakar al-Tortutxí. La programació inclou recitals, concerts, presentacions literàries, exposicions i activitats familiars. Un dels moments destacats serà el lliurament dels premis dels segons Jocs Florals de l'Ebre, així com la presentació del llibre que recull les obres participants de la primera edició del certamen. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 34 graus a Batea, 35 a Amposta i 38 graus a Tivissa i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Ei, Jordi, sortim a sopar?
6: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
5: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
6: Quin bon consell! On dius que sopem?
5: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
7: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
5: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazztortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
0: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Jordi Peleja assumeix la presidència del Rotary Club Tortosa. L'entitat ha renovat la seva presidència amb el relleu de Salvador Oliver per Jordi Peleja, que estarà al capdavant de l'entitat en una nova etapa marcada per la voluntat de consolidar els projectes existents i impulsar noves iniciatives de caràcter social i solidari. L'acte de traspàs de responsabilitats va comptar amb la participació de Josep Maria Buqueras, governador del districte 2202 de Rotary International, al qual està escrit el Club Tortosí. El nou president ha anunciat que el club continuarà amb l'objectiu de donar continuïtat als projectes solidaris de l'entitat i impulsar noves iniciatives socials, com ara la lluita contra la polio i reforçar la cooperació amb entitats del territori. Catalunya invertirà 3.000 milions d'euros en regadius fins al 2040 que afecten a 181.000 hectàrees. La nova estratègia aposta per modernitzar les infraestructures de reg, incorporar energies renovables i tecnologies per fer un ús més eficient de l'aigua, amb l'objectiu de reforçar la competitivitat del sector agrari i adaptar-lo als efectes del canvi climàtic. A les Terres de l'Ebre, el pla inclou actuacions com el desenvolupament del regadiu Aldea Camarles, la continuació de la implantació del Xerta Sénia i l'ampliació dels regadius de la Terra Alta. En una segona fase, es realitzaran actuacions com el desenvolupament del Pla Integral de Gestió del Delta de l'Ebre en matèria de drenatges. Benifallet celebrarà la quarta edició d'Univers els dies 3 i 4 de juliol. Enguany el festival homenatge a quatre figures destacades de la cultura i el pensament: el poeta i professor tortosí Manuel Pérez Bonfill, la poeta osonenca Anna Dodas, l'escriptor mallorquí Blai Bonet i el filòsof i poeta andalusí Abubakar al-Tortutxí. La programació inclou recitals, concerts, presentacions literàries, exposicions i activitats familiars. Un dels moments destacats serà el lliurament dels premis dels segons Jocs Florals de l'Ebre, així com la presentació del llibre que recull les obres participants de la primera edició del certamen. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 34 graus a Batea, 35 a Amposta i 38 graus a Tivissa i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
1: Imagina ràdio. Imagina.
2: La Rosalía.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16. Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977 71 87 25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gaditat, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
4: Imagina Ràdio. Números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
4: per sentir-te

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Ràpita presenta el projecte estratègic per l'impuls de l'economia blava sostenible al Delta de l'Ebre amb una vintena d'actuacions estratègiques. La iniciativa també es proposa convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la Cimera de Nacions Unides de final de 2027. El projecte té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros. Els veïns i veïnes de Ferreries tenen temps fins demà, dimarts 30 de juny, per votar els últims detalls de la millora de la plaça Francesc Macià. Dins del projecte participatiu Decidim Ferreries, les persones majors de 16 anys i empadronades al barri podran votar telemàticament entre quatre propostes: un espai infantil natural, una font amb aparcaments per a bicicletes elèctriques i senyalització, una zona per practicar activitat física o un camp poliesportiu. Les opcions van sorgir de sessions amb veïnat i escoles del barri en un procés participatiu que vol definir un espai més amable, inclusiu i orientat a la convivència. Flix es convertirà el 12 i 13 de juliol en la capital del món dolç amb una nova edició de Gastrodolç. El certamen comptarà amb alguns dels noms més destacats de la pastisseria, la fleca i la gastronomia del país, com Jordi Roca, Oriol Balaguer o Rafael Múria, sense oblidar el protagonisme del talent local amb pastissers de Flix reconeguts a escala estatal. Les jornades combinaran demostracions, formació i divulgació gastronòmica amb entrada gratuïta i emissió en directe. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel plenament assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 34 graus a Batea, 35 a Amposta i 38 graus a Tivissa i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: Amanida amb entresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
7: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló final de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
8: i a tuktuk.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Zombi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
2: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Ràpita presenta el projecte estratègic per l'impuls de l'economia blava sostenible al Delta de l'Ebre amb una vintena d'actuacions estratègiques. La iniciativa també es proposa convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la Cimera de Nacions Unides de final de 2027. El projecte té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros. Els veïns i veïnes de Ferreries tenen temps fins demà, dimarts 30 de juny, per votar els últims detalls de la millora de la plaça Francesc Macià. Dins del projecte participatiu Decidim Ferreries, les persones majors de 16 anys i empadronades al barri podran votar telemàticament entre quatre propostes: un espai infantil natural, una font amb aparcaments per a bicicletes elèctriques i senyalització, una zona per practicar activitat física o un camp poliesportiu. Les opcions van sorgir de sessions amb veïnat i escoles del barri en un procés participatiu que vol definir un espai més amable, inclusiu i orientat a la convivència. Flix es convertirà el 12 i 13 de juliol en la capital del món dolç amb una nova edició de Gastrodolç. El certamen comptarà amb alguns dels noms més destacats de la pastisseria, la fleca i la gastronomia del país, com Jordi Roca, Oriol Balaguer o Rafael Múria, sense oblidar el protagonisme del talent local amb pastissers de Flix reconeguts a escala estatal. Les jornades combinaran demostracions, formació i divulgació gastronòmica amb entrada gratuïta i emissió en directe. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel plenament assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 34 graus a Batea, 35 a Amposta i 38 graus a Tivissa i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
2: Bon dia!
1: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Jordi Peleja assumeix la presidència del Rotary Club Tortosa. L'entitat ha renovat la seva presidència amb el relleu de Salvador Oliver per Jordi Peleja, que estarà al capdavant de l'entitat en una nova etapa marcada per la voluntat de consolidar els projectes existents i impulsar noves iniciatives de caràcter social i solidari. L'acte de traspàs de responsabilitats va comptar amb la participació de Josep Maria Buqueras, governador del districte 2202 de Rotary International, al qual està escrit el Club Tortosí. El nou president ha anunciat que el club continuarà amb l'objectiu de donar continuïtat als projectes solidaris de l'entitat i impulsar noves iniciatives socials, com ara la lluita contra la polio i reforçar la cooperació amb entitats del territori. Catalunya invertirà 3.000 milions d'euros en regadius fins al 2040, que afecten a 181.000 hectàrees. La nova estratègia aposta per modernitzar les infraestructures de reg, incorporar energies renovables i tecnologies per fer un ús més eficient de l'aigua, amb l'objectiu de reforçar la competitivitat del sector agrari i adaptar-lo als efectes del canvi climàtic. A les Terres de l'Ebre, el pla inclou actuacions com el desenvolupament del regadiu Aldea Camarles, la continuació de la implantació del Xerta Sénia i l'ampliació dels regadius de la Terra Alta. En una segona fase, es realitzaran actuacions com el desenvolupament del Pla Integral de Gestió del Delta de l'Ebre en matèria de drenatges. Benifallet celebrarà la quarta edició d'Univers els dies 3 i 4 de juliol. Enguany el festival homenatja quatre figures destacades de la cultura i el pensament: el poeta i professor tortosí Manuel Pérez Bonfill, la poeta osonenca Anna Dodas, l'escriptor mallorquí Blai Bonet i el filòsof i poeta andalusí Abubakar al-Tortutxí. La programació inclou recitals, concerts, presentacions literàries, exposicions i activitats familiars. Un dels moments destacats serà el lliurament dels premis dels segons Jocs Florals de l'Ebre, així com la presentació del llibre que recull les obres participants de la primera edició del certamen. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 34 graus a Batea, 35 a Amposta i 38 graus a Tivissa i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: El Circo del Miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
3: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
4: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio.
6: I estàs

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
3: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
2: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
3: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
3: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
6: Imagina.
0: Imagina.
6: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Jordi Peleja assumeix la presidència del Rotary Club Tortosa. L'entitat ha renovat la seva presidència amb el relleu de Salvador Olivé per Jordi Peleja, que estarà al capdavant de l'entitat en una nova etapa marcada per la voluntat de consolidar els projectes existents i impulsar noves iniciatives de caràcter social i solidari. L'acte de traspàs de responsabilitats va comptar amb la participació de Josep Maria Buqueras, governador del districte 2202 de Rotary International, al qual està escrit el Club Tortosí. El nou president ha anunciat que el club continuarà amb l'objectiu de donar continuïtat als projectes solidaris de l'entitat i impulsar noves iniciatives socials, com ara la lluita contra la polio i reforçar la cooperació amb entitats del territori. Catalunya invertirà 3.000 milions d'euros en regadius fins al 2040 que afecten a 181.000 hectàrees. La nova estratègia aposta per modernitzar les infraestructures de reg, incorporar energies renovables i tecnologies per fer un ús més eficient de l'aigua, amb l'objectiu de reforçar la competitivitat del sector agrari i adaptar-lo als efectes del canvi climàtic. A les Terres de l'Ebre, el pla inclou actuacions com el desenvolupament del regadiu Aldea Camarles, la continuació de la implantació del Xarta Sénia i l'ampliació dels regadius de la Terra Alta. En una segona fase, es realitzaran actuacions com el desenvolupament del Pla Integral de Gestió del Delta de l'Ebre en matèria de drenatges. Benifallet celebrarà la quarta edició d'Univers els dies 3 i 4 de juliol. Enguany el festival homenatge a quatre figures destacades de la cultura i el pensament: el poeta i professor tortosí Manuel Pérez Bonfill, la poeta osonenca Anna Dodas, l'escriptor mallorquí Blai Bonet i el filòsof i poeta andalusí Abubakar al-Tortutxí. La programació inclou recitals, concerts, presentacions literàries, exposicions i activitats familiars. Un dels moments destacats serà el lliurament dels premis dels segons Jocs Florals de l'Ebre, així com la presentació del llibre que recull les obres participants de la primera edició del certamen. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 34 graus a Batea, 35 a Amposta i 38 graus a Tivissa i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Zombi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
6: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música. Per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Ràpita presenta el projecte estratègic per l'impuls de l'economia blava sostenible al Delta de l'Ebre amb una vintena d'actuacions estratègiques. La iniciativa també es proposa convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la Cimera de Nacions Unides de final de 2027. El projecte té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros. Els veïns i veïnes de Ferreries tenen temps fins demà, dimarts 30 de juny, per votar els últims detalls de la millora de la plaça Francesc Macià. Dins del projecte participatiu Decidim Ferreries, les persones majors de 16 anys i empadronades al barri podran votar telemàticament entre quatre propostes: un espai infantil natural, una font amb aparcaments per a bicicletes elèctriques i senyalització, una zona per practicar activitat física o un camp poliesportiu. Les opcions van sorgir de sessions amb veïnat i escoles del barri en un procés participatiu que vol definir un espai més amable, inclusiu i orientat a la convivència. Flix es convertirà el 12 i 13 de juliol en la capital del món dolç amb una nova edició de Gastrodolç. El certamen comptarà amb alguns dels noms més destacats de la pastisseria, la fleca i la gastronomia del país, com Jordi Roca, Oriol Balaguer o Rafael Múria, sense oblidar el protagonisme del talent local amb pastissers de Flix reconeguts a escala estatal. Les jornades combinaran demostracions, formació i divulgació gastronòmica amb entrada gratuïta i emissió en directe. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel plenament assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimarts, tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
5: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
4: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
3: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
4: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
3: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
4: Entrades i programació a Jazz Tortosa. Tortosa.com.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: La vida son moments. Y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.

0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. S'escapó de una cárcel de amor, un delirio de alcohol de mil noches sin vela. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Ràpita presenta el projecte estratègic per l'impuls de l'economia blava sostenible al Delta de l'Ebre amb una vintena d'actuacions estratègiques. La iniciativa també es proposa convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la Cimera de Nacions Unides de final de 2027. El projecte té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros. Els veïns i veïnes de Ferreries tenen temps fins demà, dimarts 30 de juny, per votar els últims detalls de la millora de la plaça Francesc Macià. Dins del projecte participatiu Decidim Ferreries, les persones majors de 16 anys i empadronades al barri podran votar telemàticament entre quatre propostes: un espai infantil natural, una font amb aparcaments per a bicicletes elèctriques i senyalització, una zona per practicar activitat física o un camp poliesportiu. Les opcions van sorgir de sessions amb veïnat i escoles del barri en un procés participatiu que vol definir un espai més amable, inclusiu i orientat a la convivència. Flix es convertirà el 12 i 13 de juliol en la capital del món dolç amb una nova edició de Gastrodolç. El certamen comptarà amb alguns dels noms més destacats de la pastisseria, la fleca i la gastronomia del país, com Jordi Roca, Oriol Balaguer o Rafael Múria, sense oblidar el protagonisme del talent local amb pastissers de Flix reconeguts a escala estatal. Les jornades combinaran demostracions, formació i divulgació gastronòmica amb entrada gratuïta i emissió en directe. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel plenament assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimarts, tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
4: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix

0: més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal, amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
1: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
3: i a tuktuk.cat.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de la Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina y de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar del Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
4: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajuna amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
6: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Diputació de Tarragona repartirà 100.000 ulleres homologades per observar amb seguretat l'eclipsi solar del 12 d'agost. La iniciativa s'adreça als municipis de fins a 2.500 habitants i als considerats punts prioritaris d'observació, entre els quals hi ha Gandesa, Móra la Nova, Camarles, Santa Bàrbara, l'Aldea, la Mina de Mar i Alcanar. El repartiment es farà segons la població o la capacitat dels espais habilitats, cobrint fins al 70% dels habitants en els municipis més petits. Les ulleres arribaran als consistoris a partir del 15 de juliol, que s'encarregaran de distribuir-les entre la ciutadania. La Perla rep més de 700 alumnes de primària i secundària en visites educatives pel riu Ebre. Els estudiants han descobert el patrimoni fluvial de l'Ebre aquesta temporada a bord de l'embarcació La Perla en el mar dels campus de lleure i esport d'Amposta Park. Les visites guiades han combinat educació i divulgació per apropar els joves al riu i al seu entorn. Des de La Perla Creuers valoren molt positivament aquesta col·laboració i ja treballen en noves aliances amb altres entitats per fomentar la connexió entre turisme sostenible, educació i promoció del patrimoni de les Terres de l'Ebre. I en agenda, les arts renaixentistes centraran les jornades historiogràfiques que precediran la Festa del Renaixement de Tortosa. Les sessions, els dies 2, 3 i 9 de juliol, al Museu de Tortosa, estan dedicades a les arts renaixentistes del segle XVI i abordaran aspectes com l'arquitectura, l'escultura, la literatura i la impremta, amb la participació de diversos historiadors i especialistes. Entre els actes destacats hi ha la presentació del llibre sobre Adrià d'Utrecht, futur papa Adrià VI i antic bisbe de Tortosa. Les jornades serviran d'avantsala de la 29a Festa del Renaixement, que tindrà lloc del 16 al 19 de juliol. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel plenament assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimarts tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio. Imagina.

0: Kiss.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys servint. Per alguna cosa serà.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagí. Són les 9. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La Diputació de Tarragona repartirà 100.000 ulleres homologades per observar amb seguretat l'eclipsi solar del 12 d'agost. La iniciativa s'adreça als municipis de fins a 2.500 habitants i als considerats punts prioritaris d'observació, entre els quals hi ha Gandesa, Móra la Nova, Camarles, Santa Bàrbara, l'Aldea, la Mina de Mar i Alcanar. El repartiment es farà segons la població o la capacitat dels espais habilitats, cobrint fins al 70% dels habitants en els municipis més petits. Les ulleres arribaran als consistoris a partir del 15 de juliol, que s'encarregaran de distribuir-les entre la ciutadania. La Perla rep més de 700 alumnes de primària i secundària en visites educatives pel riu Ebre. Els estudiants han descobert el patrimoni fluvial de l'Ebre aquesta temporada a bord de l'embarcació La Perla en el mar dels campus de lleure i esport d'Amposta Park. Les visites guiades han combinat educació i divulgació per apropar els joves al riu i al seu entorn. Des de La Perla Creuers valoren molt positivament aquesta col·laboració i ja treballen en noves aliances amb altres entitats per fomentar la connexió entre turisme sostenible, educació i promoció del patrimoni de les Terres de l'Ebre. I en agenda, les arts renaixentistes centraran les jornades historiogràfiques que precediran la Festa del Renaixement de Tortosa. Les sessions, els dies 2, 3 i 9 de juliol, al Museu de Tortosa, estan dedicades a les arts renaixentistes del segle XVI i abordaran aspectes com l'arquitectura, l'escultura, la literatura i la impremta, amb la participació de diversos historiadors i especialistes. Entre els actes destacats hi ha la presentació del llibre sobre Adrià d'Utrecht, futur papa Adrià VI i antic bisbe de Tortosa. Les jornades serviran d'avantsala de la 29a Festa del Renaixement, que tindrà lloc del 16 al 19 de juliol. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel plenament assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimarts tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
0: Imagina Radio.

0: Σου. Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La Diputació de Tarragona repartirà 100.000 ulleres homologades per observar amb seguretat l'eclipsi solar del 12 d'agost. La iniciativa s'adreça als municipis de fins a 2.500 habitants i als considerats punts prioritaris d'observació, entre els quals hi ha Gandesa, Móra la Nova, Camarles, Santa Bàrbara, l'Aldea, la Vinya de Mar i Alcanar. El repartiment es farà segons la població o la capacitat dels espais habilitats, cobrint fins al 70% dels habitants en els municipis més petits. Les ulleres arribaran als consistoris a partir del 15 de juliol, que s'encarregaran de distribuir-les entre la ciutadania. La Perla rep més de 700 alumnes de primària i secundària en visites educatives pel riu Ebre. Els estudiants han descobert el patrimoni fluvial de l'Ebre aquesta temporada a bord de l'embarcació La Perla en el mar dels campus de lleure i esport d'Amposta Park. Les visites guiades han combinat educació i divulgació per apropar els joves al riu i al seu entorn. Des de La Perla Creuers valoren molt positivament aquesta col·laboració i ja treballen en noves aliances amb altres entitats per fomentar la connexió entre turisme sostenible, educació i promoció del patrimoni de les Terres de l'Ebre. I en agenda, les arts renaixentistes centraran les jornades historiogràfiques que precediran la Festa del Renaixement de Tortosa. Les sessions, els dies 2, 3 i 9 de juliol, al Museu de Tortosa, estan dedicades a les arts renaixentistes del segle XVI i abordaran aspectes com l'arquitectura, l'escultura, la literatura i la impremta, amb la participació de diversos historiadors i especialistes. Entre els actes destacats hi ha la presentació del llibre sobre Adrià d'Utrecht, futur papa Adrià VI i antic bisbe de Tortosa. Les jornades serviran d'avantsala de la 29a Festa del Renaixement, que tindrà lloc del 16 al 19 de juliol. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel plenament assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimarts tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

touch your hand or

0: Yagüí y Daí. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se.

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

Imagina Radio.

0: Gasó, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: σου. Δαβουί ή δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir